0: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro.

Aquests són els nostres consells. Pasta més gustosa. Si voleu fer uns espaguetis o qualsevol tipus de pasta, vos quedarà més gustosa si poseu un litre d'aigua per cada 100 grams de pasta. Utilitzeu una olla alta i afegiu-se sal, quan comenci a bullir, mai abans.

coneguem les nostres dites i refranys. Un ca se'n morí de gràcies. Ho diuen quan un que ha rebut un servici d'un altre es limita a donar-se gràcies sense donar-li retribució qualcuna.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

0: persona encarna de Porto, ¿no?
1: Soc la Laura, des de Ripoll truco.
2: Així, Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Marisc fresquíssim. Si teniu un marisc que vostre i voleu que se conservi fresc un dia, només l'heu d'enrevoltinar dins un pedaç de cuina o mit en sidra i guardar-lo dins la gelera. Estarà com acabat de pescar.

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company, en Manu Blanco. Pujau volums, que so, es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut! Salut!

coneguem les nostres dites i refranys. Entre lladres, la roba al coll. Se diu per recomanar la previsió i vigilància entre gent sospitosa.

0: Son number 2 in the order for a need. And the medical Dominica.
1: Hola, somos Tariqui Tiqui de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Taques negres a la plata. Si teniu qualque objecte de plata que s'ha picat, eliminareu aquestes taques negres freguent-les amb un pot de carbonat amb un pinzell de fer netes les dents. Insistiu i la taca desapareixerà sense problemes.

Coneguem les nostres dites i refranys. Convé tenir amics fins a l'infern. Han de tenir amics per tot arreu. Els amics sempre se necessiten.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Fora ratxes en el vidre. Quan el vidre de qualque taula tingui ratxes, proveu aplicar una bona quantitat de pasta de dents per la part enratxada. Després, deixeu-ho aixugar i polir amb un pedaç eixut. Ja veureu com se soluciona el problema.

coneguem les nostres dites i refranys. El cranc diu, camina dret, faig com feis, diu el cranquet. Vol dir que els fills solen seguir l'exemple dels seus pares.

0: podeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullan 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Da capo.
2: Da capo.
1: Adesso sono proprio riscaldati.

0: Som en Jaume, vinga.
1: Bona xisca, Jaume, jo. Com de Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Hola, què tal? Com va? Soc l'Aleix, és cantant de Moirats i volia enviar una ferrada molt forta a tots els joients de Ràdio Murta, en especial a tu, Manu.

Aquests són els nostres consells. Vidres sense adhesius. El control de la ITV, bé les ferretines de lluïdes o qualsevol altre adhesiu que vulgueu llevar dels vidres del cotxe, ho podreu fer passant una esponja banyada amb vinagre calent. Si fregueu de manera lleugera, no quedarà ni rastre.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Feste soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què fem?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Coneguem els nostres dites i refranys. Qui et dona qualque cosa, amb els seus et posa. Vol dir que el que et fa un favor no és tan contrari teu com semblava.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Descubre Trasglobs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Trasglobs.
2: Tens ganes d'esport? I d'apunti aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
1: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un soc

aquesta vida no sa quantitat de mis que tens. Tal vegada triant calidad, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui a fotut l'altre.
0: I què ha fet? L'has tirat?
1: En Pérez li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo.
0: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca Terra, gust amb arrels.
5: Aqualand estrena dos nuevas vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualand El Arenal te está esperando.
6: Hola, molt bon dia, doncs jo, Madoc Pereta, i en Ràdio Murta. M'he aixecat avui fora corda. I per això, Manu, posa'm un Sergio Dalma, Bailar Pegados. Ai, si el tingués a prop, allà farien cada una suadeta. Bailar Pegados de Sergio Dalma a Ràdio Murta.

Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Murta, son Antoni Campomà de Pollença i m'agradaria escoltar una cançó de los Módulos, m'apareix que se diu Le llamaban Charlie i de dedicar-la a tots vosaltres. Moltes gràcies.

0: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApp 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza, bono, boníssim!
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Hola, soy María de Palma, soy María Crespo de Palma. Hola, Radio Morta, ¿cómo estamos? Muy bien, escuchando la música, que es maravillosa. Escucha, es para el día 21. ¿Me podríais poner Antonio Peña? Un rosario, no sé qué. Y después, si me podría poner una altra cantoneta d'en Joan Nadal per mi, que diu Madà Parota. No ho sé exactament si vas, eh? Vale, moltes gràcies, Radio Murta. Besito.

se sembra ne se le glori, i el no sap ni els fiones. Té barcelles d'ignorància i de pena,

un personatge especial, molt de respecte per la seva feina i també per Joan Carles Bestard. Fa mits per allà on passa, té molt clar lo que és negre o

sap. Madà Pereta és una estrella que mos ensenya el bon camí. La coneixen per tota l'illa.

0: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Bon dia, Manu. Sóc la Margarita de la Paz de Toros. Volia demanar-te dues cançons, si pot ser. Una per en Bertín Osborne, els Gitanos, i l'altra és per tot el meu penya, per dir per quantos. Bueno, perdona. Gràcies per tot i moltes molèsties. I molt d'anys, eh? Adéu.

0: Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, de la Ràdio Morita. Soy yo, Sidinja. Mira, m'agradaria escoltar el baile de Tiempo al Tiempo i Jamaicana, pues Café Quijano. Y entonces lo diría con siempre en el Coloma de San Oliva, después en Antonio Barceló, después en el Cunyat també, i en el senyor Tomás Navarro, la meva cosina, la meva germana, la Maria de Petra, la Blasi, la Carmen, la Maria Magdalena de Santanyí, la Carmen de San Serra, un besito. Després en Nati de San Oliva i en el Francisco de Menorca. I bueno, hi ha la ràdio Canal 4 i els vespres, senyor romàntic del Talisman. I bueno, que no ho he dit mai, perquè és que no molt bé, però jo, tu, els teus fillons i tota la teva família, molt bé. Ja demà vint, s'ho passo molt bé i molt content que està, crec que tothom t'ha trobat les baixes, sentir-te la teva voltant meravellosa. Vale, Manu, besito per tots, fins a un altre dia, adiós.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Sescadanas.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
4: ¡Es l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo de Sant Pardo.

0: Manuel Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

Coneguem les nostres dites i refranys. Altri vindrà que de casa ens traurà. S'aplica a qualcú que ha usurpat algun dret d'altri.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Olete sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en ella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Paquita de Rafal.
1: Sona Catalina d'Espoldes.
2: Anna Maria Magdalena de Sabanich.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Sal pels armaris. Evitareu que l'interior dels armaris tinguin humitat si col·loqueu de dins un recipient amb sal gruixada. Tan sols l'heu de canviar quan estigui massa humida i posar-la dins el microones o en el forn un moment perquè s'eixugui i la podeu tornar a utilitzar. La roba vos ho agrairà.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
3: Sintoniza 104.2 Mallorca y 90.8 Radio Muta Menorca. Recuerda todos tus éxitos y mucho más.

coneguem les nostres dites i refrains. Any de fred, any de tors. El fred fa venir en els tors.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Somos la Table Bow.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
3: Anem a Duana de Palma. Nom Rosa i telèfon des de Porreres.
4: Som en Joan d'Esport de Soia.
5: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí feta per...

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Bien, pues aquí me tenéis a mí. Soy Miki, el Eurovisivo, el de Enséñame a Cantar. Y os mando a todos los oyentes de Radio Murta y a Manu Blanco un abrazo muy, muy fuerte.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
1: Atención amantes del pádel, llega el 25 torneo de pádel de Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el torneo de pádel de Diario de Mallorca.
5: Hola, buenos días. Soy Luis de los Bam Bam de Cuba. Mando un saludo a Radio Murta y muy especialmente a Manu Blanco. Saludos, amigos.

Aquests són els nostres consells. Portes netes. Per tomar l'espai de les portes, s'ha de fer un rotllo fosc que és mal de llevar amb una llampiesa normal. Proveu a passar-li un pedaç amb farina i vaselina, amb aigua freda i un pot de sabó. Fregueu la taca amb força i aclariu. Si teniu la previsió de fer-ho cada dos mesos, no se tornarà a fer el rotllo negre.

0: Som Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i Podrom Som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies 19 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Hola amigos, soy Halo y quería mandar un fuerte saludo a todos los oyentes de la...

coneguem-nos en nostres dites i refranys. En el ferrer no li vagis a vendre baldes. Vol dir que és difícil enganyar en aquell esperit o pràctic en la matèria.

amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així començant, donant les gràcies a en Martí Serra, que aquest cap de setmana hem estat a la Fira de l'Esport i no mos ha faltat d'aigua. Mare meva, amb aquells camionarros que té en Martí, i en té un parell, eh? Un parell pagès mallorquí. Jo no sé si en té 60, 70 o 80, jo que sé, una cara de locos. Martí Serra, moltíssimes, moltíssimes gràcies per participar, tant amb el grup Güell com amb nosaltres, a la Fira de l'Esport, que va ser tot un èxit. Ja vos contaré. Aquí vos saludo un servidor, Manu Blanco. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Jo te pots imaginar que no m'he avorrit gens, però és que no m'agrada avorrir-me. I quan estic a les hores baixes aquí amb vosaltres, disfrut, però és que no te pots imaginar. No te pots imaginar. Avui és el Dia Mundial de la Pau. Dia Mundial de la Paz. Jo ja no sé si ho dic en sentiment, en ironia, ja no sé com ho dic. És que és acollonant l'assumpte. Miris on miris. És que fa por. Jo m'encantaria, com sempre, que estic donant alegria o intentant fer-ho el millor possible des de l'aspecte més optimista i positiu. Però hi ha vegades que dius, joder, xerrant malament. És que no vull posar ni Canal 4 Televisió ni cap canal perquè les notícies tal. I en el final jo faig la broma i dic, només heu d'escoltar Ràdio Murta, que almenys aquest gorà que vos xerra farà que faceu mitja ria, i disfruteu de bona música. Avui és el Dia Mundial de la Paz, Dia Mundial de la Pau, i la veritat que me fa mal de panxa. Però també disfrutarem d'un especial, la más grande, perquè na Rocío Jurado. És curiós. Divendres va fer 83 anys, però tenia tres passaports distints. Un posava que avui faria 83, un altre 82 i un altre 80. Què vos pareix? No és broma, eh? Això m'ho conta una persona que és de les que més en saben de la història i la vida de na Rocío Jurado. El meu gran amic Miquel Àngel Puertas. I dic, com quedam? Diu, ella deia que avui en faria 80, que és del 46. Però hi ha gent que diu que és del 43. Hi ha un passaport que posa que és del 43. Jo vos ho dic i vosaltres celebrarem el seu aniversari de la más grande i ja està. No diré quants en fa. Si en fa 80, 81, 82, 83, els que vull. Vinga, anem amb la primera telefonada. Bones tardes,
2: hola.
3: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
3: Con Mari, de Palma.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
3: A London Beat. La canción Thinking About You, lo he dicho bien.
2: I've been thinking about you, he estado pensando en ti. Sí, sí, sí. ¿Y a quién se la dedicamos?
3: La dedicamos primero a ti, con todos tus oyentes, juntos. A los de la residencia Més Vida, el centro de día. También a Juanjo y a Carlos. A los de teleasistencia, de la Cruz Roja. A los de Conecta Balear, a los del Gober Balear, a los de la Cruz Roja, sí, ya lo he dicho, también a los de Fundación Aldaba, a los de la ONCE, a todo el que le guste. Y quería comunicar, si no voy equivocada, que también es el día del Alzheimer, ¿no?
2: Fíjate, también lo es, así es, muy bien dicho, muy bien, sí, sí, sí, mira, pues me parece muy muy acertado tu comentario, así es, sí, sí, sí.
3: Sí, porque lo dijeron en el centro de día de Més Vida, como no voy esta semana porque estoy constipada,
2: pues...
3: Que el viernes me agarré el chaparrón.
2: Bueno, pues ya te digo que te lo han dicho bien, ¿eh? Es más, luego pondremos una canción muy bonita de mi amigo Elías Soler, El mal del olvido, que va dedicada a este tema. Sí, sí, sí.
3: A este tema, sí, así es.
2: Muy bien, pues gracias por llamar.
3: También. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, sí.
3: Para ellos va también.
2: Muy bien.
3: Ánimo.
2: Pues gracias por llamar, ¿eh?
3: A ti, hasta luego.
1: Y da, faremos una cosa. Si vos pareix bé, dedicada a... Ara posarem I've been thinking about you, de London Beat, però posarem aquesta cançó avui també, sí senyora, sí senyor, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer, del meu amic Elías Soler, El mal de l'olvido. I una altra vegada, gràcies Martí Serra, una ferrada forta per tot l'equip de Transports Maraneu.

0: Hola, soy Elías Soler. Quiero darle enhorabuena y felicitar a todo el equipo de Radio Murta, dándolo todo para los oyentes. Así es que mi máxima enhorabuena y a seguir sumando años para todos nosotros. Un fuertísimo abrazo.
1: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Arroz seco mezclat de sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Ben aviat, en Jaume Mesquida, mos contaré una coseta que mos importa i mos interessa. Anem amb una altra criada.
1: Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb la Maria de Petra.
1: Qui hem d'escoltar?
2: Amb Sergio Dalmas. Vau a Pergado.
1: A qui dediquem?
2: El meu home i la meva filla. Vau a dedicar.
1: Molt bé, i d'hora mateix la posam, d'acord?
2: Molt bé,
1: gràcies. Bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Bé, aquest dissabte seré a Cipòdrom Son Pardo. Hi ha una carrera internacional que no t'ho pots imaginar. Venen dels millors cavalls de part d'Europa, especialment de França. Avui que he estat en la directiva, tant amb en Pedro Bestart, amb en Gaspar Oliver, amb en Juan Antonio, amb en Xavi Díez... Bueno, el que s'està preparant per aquest dissabte és una passada i que tu pots venir a disfrutar de ses carreres i d'una festa preciosa que se farà, que és Hats and Horses, que és Caballos y Sombreros, o Sombreros y Caballos. Perquè podreu venir en capell i elles també amb un tocado, amb Pamela, a Controveu. Però una passada de festa. M'encanta. La festa és que m'agrada fins i tot el nom. Chapó Sa Roqueta.
3: Cipòdromo de Son Pardo es vesteix de gala. Ses xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roqueta. Xerrers de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roqueta, dia 26 de setembre, a Cipòdromo Son Pardo.

0: L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 26 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo de Sant Pardo.
1: I sí, una festassa que tu estàs convidat, tothom és benvingut aquest dissabte a les 11 des de matí, 11 des de matí, a l'Hipòdromo Sant Pardo. A partir de les 10 ja hi haurà carreres. Sí, sí, sí, així que tothom benvingut, predins, pares, nins, tothom benvingut en aquesta festa tan autèntica. Chapó Sa Roixeta, Hats and Horses, Caballos i Sombreros. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Hola, bones tardes.
2: Amb aquí xerrant?
3: Són de Neus de Sa Pobla.
2: Què hem d'escoltar, Neus?
3: Bueno, jo no, no sé si t'ho diré. Vida bendita per Andreu Rulot Soul.
2: Rulot Soul, sí. I a qui ho dediquem?
3: Bueno, en primer lugar de tu i de Emili, li dic que la senyora peluquera, que li agrada molt, que ha estat ella que me l'ha enviada per WhatsApp. Jo ni coneixia que cantante. I després en Maria de Palma, en Aneta Son Oliva, la senyora Francisca de Menorca, el senyor Tomàs Navarro, i tothom que escolta i que li agradi, ara ho veurem, mam. Jo no recordo la sentida, però no millor la sentida.
2: Molt bé, i ara la posarem, d'acord?
3: Gràcies, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda. Me'n vaig a Manacor i ara torn.
1: Ei, tens pla per dijous?
4: Una nit d'estiu.
1: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.

0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Tu fontanero puede vender tu casa, y tu peluquero, y tu cuñado también. El problema no es quién la pone a la venta. El problema es quién responde cuando aparecen los problemas. Vender una propiedad es mucho más que abrir una puerta. Es informar, negociar, proteger y acompañar. Si quieres vender, confía en quien lleva casi 30 años resolviendo problemas. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
3: Així és, demà mateix anirem al Centre Dental de Barón de Pinopar i en tota la tranquil·litat del món perquè són uns professionals enormes. En Rosamar i en Jaume al capdavant. Molt bé, més cosetes que vos cont. En Balcón Viajes me'n vaig a Egipte. No te fa ganes venir jo a Egipte i disfrutar, a part de jo acompanyar-te, també hi haurà en Ramsès, Tutankamon, una Cleopatra... No me pasó el caso. Venga, encara quedan un parell de plazas.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
5: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. A Yespabau. Vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.
6: Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
7: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
8: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
3: Així és, que mon anam a Egipte i que encara ets atent, si vol venir jo, vol venir amb nosaltres la primera setmana de novembre a Egipte. I tens plans ja per nit vea i cap d'any? Escolta!
8: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
3: Així és, ja és oficial, aquesta nit ve la passaré allà per la ruta del Quijote. Vols venir en altres? Vols venir jo? Pues la veritat que valdrà molt la pena, perquè tu saps lo que costa un hotel aquí a la nit ve a Mallorca, perquè n'hi ha molt pocs, te demanen dies i pues pràcticament un poc més, vens de viatge a un hotelarro, 4 estrelles, en altres, en jo mateix, allà en el Cot de la Manxa. Molt bé, ja ho sabeu, ja estan a la venta a qualsevol oficina de Halcón Viajes. I aquest dissabte vespre, festa a Can Matías i Miquel. No rompas más. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Lo mejor y tu única opción. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza. No rompas más.
9: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseria Esborràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseria Esborràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseria Esborràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
10: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
11: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
12: Mam, mam, mam, mam, mam, Maria. Mamá.
3: Y en Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile. Buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20. Cada dissabte vespre a Can Matías i Miquel. Bé, avui, a part del Dia Mundial del Alzheimer, com vos deim, que ho posaves a xarxes socials dels fans club d'amics de Ràdio Murta, és el Dia Mundial de la Paz. Com m'agradaria que no ho tinguéssim que celebrar? Perquè això voldria dir que no hi ha guerres, no hi ha aquests desastres que estan veient cada dia, que això, diuen que és cíclic, però és que és una cosa de locos. Sí. Jo no sé. No sé on arribarem, eh? I xer com... Quan no m'agradava que xerrés la gent que dius això, ho diuen els vells, o... No. La veritat és que l'assumpte és molt preocupant. Molt preocupant en tots els aspectes, en el nivell, a nivell mundial, a nivell nacional. Ja sabeu per on vaig. Malament, després hi ha les estrelles, hi ha alguns jugadors del Madrid que poden ser bons futbolistes, però que no se vulguin posar la camiseta recolzant a Ceuta. Boh. Ai, Déu meu, no vos dic el que jo faria. No vos dic el que jo faria. Però bé, lo que anem. Dia Mundial de la Paz és avui. En Roberto Carlos té una cançó preciosa, reivindicativa, que és Paz en la Tierra.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: Vaig tenir el gust de presentar-lo, o sigui que tinguessin ja contacte directe. Molt bé, 10 minuts per les 7. Tenim moltes coses, però la més gran que és el Rocío Jurado se mereix pràcticament per ella tota soleta, no és així? Ella diu que va dir que ara, per exemple, faria 80 anys, però els que en saben diuen que 83. És curiós, això. Bueno, la deixem per demà, no, Rocío? La deixem per demà. I avui ens centrem en el Dia de la Pau i el Dia Mundial de l'Alzheimer. Vos pareix bé? I de començant ja. Vinga, començant ja perquè hi ha una música realment espectacular en aquest dia tan senyalat i tan marcat. D'acord? Una ferrada d'un servidor. Som el teu amic Manu Blanco. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu unes deus amics.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.

0: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
1: Hola, som en Toni Frontera. A tots els oients de Ràdio Murta, perquè el bitxo encara està per aquí i hem d'anar alerta. L'ho dic, i una ferrada. Toni Frontera.

jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom.
1: Hola,
0: Adeu.
1: som en Pep.
2: Hola, som José Juan.
3: Jo som Paco.
1: Som Anegats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
2: I a tots els oients.
3: De Ràdio Murta.
1: Yeah!

ensenyar allò que sí és important, allò que mos hauria d'escarrufar. Només sabia una vegada i aquesta matinada ja n'hi ha que l'han perdut. Un nou atemptat a Mossos.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Taques de rotulador. Per eliminar les taques de rotulador de la roba blanca, col·loqueu davall la peça de roba un tros de cotó. Banyeu la taca amb alcohol i pressioneu la superfície amb un altre cotó sense fregar. Repetiu l'operació fins que desaparegui.

Coneguem les nostres dites i refranys. Després d'una de llarga, una de curta. Vol dir que les restriccions són conseqüència dels excessos.